molt bé. Moltes gràcies a tots i a totes. Acabem aquí. Ens despedim amb la frase típica de cada final, que és que ens queda encara molta lluita contra l'explotació, la discriminació, contra el feixisme i contra el racisme. Bona nit, Blanc!